0: Sonido de Roger Sánchez, Say Me Now, junto a Jen Coque, otro de los que suenan a través de Onamar FM en este punto del dial, el 88.0.
1: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5. GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
1: Bona notícia! Obrim un nou Capravo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. Amb els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, fleca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges i el millor de la nostra terra. Regals, ofertes i preus bons sempre. Vols estalviar amb mi? Capravo.
2: Tu espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum. Atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum. Espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova 7, San Adrià de Besòs. Concertar visita en el teléfono 673-511-669 o entra en nexumespai.com.

0: La inflació segueix pujant, impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol, i la xifra més alta des de principis del 2023. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, un 4,3% a l'agost. El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys en prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines, rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. El Tribunal Suprem tomba les intencions de Donald Trump de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president dels Estats Units havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. La Xina imposa a partir d'avui noves restriccions de moviment als seus ciutadans. Les autoritats podran vetar els viatges fora del país que creguin que posen en risc la seguretat industrial o tecnològica. És un intent més de mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial, on competeixen amb els Estats Units. El servei de barques de l'Estany de Puigcerdà es podria mantenir durant tot l'any. L'Ajuntament treballa amb aquest objectiu com a atractiu turístic davant dels bons resultats de visitants d'aquest estiu. I el director britànic Stephen Frears serà el gran protagonista de la pròxima edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que es farà al Bages a finals del mes d'octubre. Segons avança 3Cat Info, el director de les Amistats Perilloses i Alta Fidelitat rebrà el Premi d'Honor del CLAM i impartirà una classe magistral.
1: Esports.
2: El davanter Gabriel Jesús assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. L'Espanyol obre aquest vespre la 6ª jornada de Lliga jugant a Leganés davant el Rayo Vallecano. També avui es juga l'Elx Madrid i l'Alavés València. Ahir es va tancar la 5ª jornada amb el Villarreal 1, Betis 2. I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix amb Wembley per acollir aquesta final.
0: I el temps, sol i calor, de ple estiu, pràcticament sense ni un núvol arreu. Les temperatures tocaran sostre amb valors d'entre els 30 i 35 graus i fins i tot superiors a les zones més càlides de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquest ambient estiuenc es mantindrà fins demà a la tarda amb l'arribada de ruixats i tempestes.
1: 3Cat Info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

Propostes molt interessants les que hem escoltat fa un moment. I aquí en tenim una altra que segurament et captivarà i molt. I és que Conforama a Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i, a més, descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per a tu al seu nou espai d'expositor. Jo, la veritat, no sé què esperes per visitar-la. Ho faria ara mateix. Vinga, corre! Conforama Badalona, la teva nova llar. I aquesta també és la teva llar, és casa teva. És Ona Mar FM i aquí tens els èxits que més t'agraden, els que compartim amb tu un dia més. Per exemple, amb aquesta versió de Salut del clàssic de Chris Isaac, Wicked Game.

Doncs déu-n'hi-do, sí, Tata Pastilla amb l'Edu Esteve, 200. No anem amb tanta velocitat fins a arribar a les 11 en punt del matí. No calen presses, només gaudir. 20 minuts, ja es que et farà arribar a les 11. Ho farem amb cançons com aquesta dels Tears for Fears de l'any 1989. So in the seat of love.

Que bé que sona aquesta cançó encara, eh? I ens quedem amb ella, amb un tema de l'any 1986. De fet, l'original és de 5 anys abans dels holandesos, dels neerlandesos, Volen en Volen, de l'any 1981. Però clar, els Status Quo la varen fer encara més famosa, més popular. Així sonava el seu In The Army Now, i aquesta cançó ens acompanyava camí del migdia d'aquest dimarts. Encara queda una bona estona per arribar a les 12 en punt i la gaudirem junts, com sempre, amb la barcelonina Julieta, per exemple, i ara mateix amb L'amor de la meva vida. Seguim avançant, seguim amb la caloreta. 29 graus de temperatura a la ciutat de Badalona. Ara mateix, mentre brilla el sol, gaudeix d'aquest cel blau, eh? Que potser demà el tindrem més tapadet.

0: El govern espanyol té previst aprovar avui el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i inclou 1.700 milions d'euros per a l'aeroport de Barcelona. No és el gruix de la inversió per a l'ampliació, però sí els diners per planificar i activar l'obra a partir del 2032. El govern català aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys amb prioritat a un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anunciar un debat del país per millorar el sistema educatiu. La inflació segueix pujant, impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost, a Catalunya, els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol, i la xifra més alta des de principis del 2023. Al conjunt de l'Estat, l'alça dels preus encara és més elevada, un 4,3% a l'agost. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines, rius i embassaments, 17 ofegats més que l'any passat. El Tribunal Suprem tomba les intencions de Donald Trump de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president dels Estats Units havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. Un estudi del Centre d'Estudis Avançats de Blanes descobreix l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats com els ports esportius. S'ha provat en 5 espècies i una ha donat uns resultats que han sorprès els mateixos investigadors. L'Ajuntament del Canal Montsià comença a negociar amb els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situats al final del barranc del Llop. La Generalitat va atorgar al juliol una subvenció de 2 milions per la compra dels immobles. I els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta amb el Teatre, dedicada al teatre familiar. 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya impulsada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya.
1: Esports. El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA. La final de la Champions del 2028 se l'ha endut l'Allianz Arena de Múnich. El Barça fa hores d'ara l'últim entrenament abans de rebre demà el Racing de Santander al Camp Nou, en partit de la sisena jornada de Lliga. Han acabat, parlarà Hansi Flick. La sisena jornada de Lliga de Primera, però, comença ja aquest vespre a les 7 amb l'Espanyol, que jugarà a Leganés davant el Rayo Vallecano, un partit en què buscarà el segon triomf seguit a domicili. També jugaran avui l'Alavés València i l'Elx Madrid.
0: Tarda de sol i calor molt intensa. Les temperatures tocaran sostre amb valors d'entre 30 i 35 graus i fins i tot superiors a les zones més càlides de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Aquest ambient estiuenc es mantindrà fins demà a la tarda, quan arribaran ruixats i tempestes i un notable descens tèrmic que notarem dijous.
2: 3CAT Info. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
5: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
4: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
6: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
7: ¿Tú también nos escuchas desde el móvil?
8: Una Mar FM.
9: Una Mar FM.
7: Cada día somos más.

Doncs déu-n'hi-do, perquè ja fa més de 25 anys que està en el sector musical oferint sessions Remember dels anys 90 i dels 2000 amb cançons com aquesta. Així sona DJ Tites amb el seu Noche de Copas, ho dic així. Com ha de dir-se, perquè si ho dic en català la cosa podria ser compromesa. Des d'on a Madefena seguim a tocar de 2:15 amb Joan Rafart, com sempre, amb un somriure.

Doncs sembla ser que rememoren 1 octubre del 24, tant Joan Dausà com Paula Cops. No t'esperava. 5 minuts passen de la 1. Ara mateix iniciem aquesta última hora, la que t'acompanyo en aquesta jornada, aquest dimarts assolellat, on hi podem trobar cançons com aquesta, com sempre, amb Al Farben amb el seu Body Talk, tot seguit, després Rosé i Bruno Mars, i també Hollow Waits amb el seu Main Eater.

0: que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
1: Va, quant fa?
2: Quant fa que no entres a la teva catedral?
3: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
4: Quant fa?
5: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
6: Som-hi!
5: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
7: El teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum. Espai de logopèdia i psicologia.

Bona notícia! Obrim un nou Capra Bo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. Amb els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, fleca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges i el millor de la nostra terra. Regals, ofertes i preus bons sempre. Vols estalviar amb mi? Capra Bo.

0: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
1: Farem a Cal Quimet a dinar? Quatre revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
0: Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos.
4: Onamar FM.

0: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
1: La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'aire del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana, impermeabilització de terrassa, aïllaments tèrmics, petita llum, baranes d'acer inoxidable, reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 696 01 54 32 o entra a construfac.com. Porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinaria Aleya i Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos. Viu bé, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. Viu bé, per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24 26 o entra a viuvect.com.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Bona notícia! Obrim un nou Caprabo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10 amb els millors frescos i ofertes. Si vols, t'ho portem a casa, tria la franja horària a la botiga o també pots fer la compra online a capraboacasa.com i passar-ho a recollir per la botiga amb el servei Click and Collect. Vols estalviar amb mi? Caprabo!
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: Perquè és tu dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans.
1: Farem a Cal Quimet a dinar? 4 revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res, per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
0: ¿Quieres sentirte con más energía y comer rico sin pasar hambre? Con Mari Dietista es posible. Conoce Nútrete. Planes de alimentación a tu medida, sin dietas estrictas ni prohibiciones. Aprende a nutrir tu cuerpo y alcanza tu peso ideal de forma saludable. Mari Dietista, recupera tu bienestar. Nútrete. Calle Unió 71, Premià de Mar. Teléfono 635-9061-36. Llama ahora al 635-9061-36.
4: De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
5: Atascaburras.
4: ¿Qué?
5: Atascaburras.
4: ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
5: Eso es.
4: Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
6: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
7: Una Mar FM.

0: Sábados a las 21 horas en Ona Mar FM.
1: Los éxitos que van contigo. Ona Mar.
2: Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-286152. Recuerda, 648-286152. Vuelve a disfrutar de la vida. Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a kblanguaje.com.
3: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info.
4: Artistas favoritos.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karol G.
4: Solo números uno.
7: Solo números uno.
8: 24/7.
9: Music non-stop.
8: Una Mar FM.
10: Una Mar FM.

0: veí, obrim un nou Cap Bravo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. El dia 19, amb la targeta Club Cap Bravo, et regalem el 50% de tot el que compris amb vals de descompte, amb una compra mínima de 30 euros i un descompte màxim de 50 euros. Consulta condicions al nostre web i gaudeix estalviant amb les nostres ofertes. Vols estalviar amb mi? Cap Bravo.
1: Querernos